0: Sergi, amb aquesta música volem anar a xerrar un poc de l'actualitat de Caimari. Per això ja tenim amb nosaltres en Mari Tomé, ella és la bellesa pedània de Caimari. Mari, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Bueno, diversos temes que volem xerrar amb tu. El primer de tots és que va tenir lloc la carrera, la pujada a Lluc, que bueno, va ser tot un èxit i amb molta participació, no, Mari?
1: Sí, va ser un èxit total, va ser impressionant. Una cosa que no m'ho esperaven tanta gent, ni mucho menos, va ser impressionant. Mm-hmm. Ahir va haver més de 100 cotxes, o sigui que molt més que l'any passat.
0: Sí.
1: Ahir van tenir dimonis, van tenir batucada, la gent del poble se va volcar, la plaça estava plena de gent, els bars i locals també disfrutaren perquè la gent va anar a sopar. O sigui, va ser un èxit total. Aquí Mari, la gent està contentíssima amb aquesta carrera.
0: Mm-hmm.
1: Contentíssima, esperant que l'any que ve, si m'ho deixen, la puguem fer en dos dies, perquè un és molt curt, és molt estressant. Si l'any que ve podem, la voldríem fer en dos dies, i miràvem si cada vegada veiem que va a més, menys que podrem fer perquè sigui millor.
0: Clar, me deies que clar, hi ha hagut més participació que l'any passat, un centenar de cotxos, i clar, arriba un moment que clar, el poble veu quedar petit per tanta gent, no?
1: És que la plaça, els envoltants de la plaça, tot està ple de cotxos.
0: Clar.
1: I, clar, oi, la gent vol disfrutar d'aquestes coses. I un dia és molt curt, és molt curt.
0: Mm.
1: Aquí, i hauríem de mirar de fer-ho en dos dies, com se feien d'altres anys. Però en dissabte les proves i el diumenge fer la correguda de... O sigui, la
0: carrera.
1: La carrera, sí. Mm. I hauríem de mirar de fer-ho així. Mm. Si l'any que ve mos deixen fer que puguem...

0: m'entenen, soy intendent d'Escorca, perquè també hem de pensar
1: clar.
0: Que a Escorca també hi ha molt de restaurants, hi ha bar, hi ha vida, i també no els podem tancar tantes hores.
1: Clar,
0: però
1: clar.
0: Hem de tancar unes hores que no molestem a l'Ajuntament d'Escorca.
1: Clar que sí. Quin tipus de cotxos participen en, en aquestes carreres, Mari?
0: N'hi ha tota classe. Al principi t'he dit una cosa, que jo vaig disfrutar molt. Jo i el Pau de Soura varen sortir en Sorian 6 com cada any. Varen obrir carrera i varen sortir en Sorian 6. Hi havia cotxes de gent de Guimari, hi havia recins, hi havia de tota classe de cotxes d'antics, així, que eren de carrera i varen sortir. I després hi havia els que sempre tenim, que són els que corren, després hi havia les barquetes, hi havia... O sigui, això no me n'entén molt, però jo de motor no me n'entén molt. Jo hauria de jugar més sobre les carreres. Però, vamos, la gent estava al·lucinada. La gent estava asseguda en el carrer, es donen cadires, esperant que els cotxes passessin, les feien van veient, va ser un èxit total. O sigui, va ser un èxit total.
1: Tot un espectacle, no, Mari?
0: Tot un espectacle, sí.
1: I donant vida en el poble, clar.
0: Va estar molt ben organitzat, dic, va estar molt ben organitzat, perquè el que va fer en Ramon Díaz ho va fer perfecte. Els joves de Guimari que col·laboren amb això varen fer una feinada, i tothom va col·laborar, el siguient del poble va col·laborar, i va ser impressionant. De veritat, és una festa que ens encanta a tots els de Guimari, i va ser impressionant.
1: És guapo que un poble com el Guimari, tota la gent s'impliqui, no? Començant per els més joves fins a els més grans, no, Mari?
0: Exacte. Penso que varen fer homenatge a gent que fa més de 20 i pico d'any que no corre. Varen fer un homenatge a la setmana antes, perquè i després feren un dinar també a la plaça, que se pujava a pagar la gent del poble i en els corredors d'aquests sentits, i clar, hi havia gent que disfrutava de tornar a venir a Guimari i veure el que eren les festes, i inclús gent que feia 20 i pico d'any que no havia corregut va tornar a córrer un guany. O sigui que va ser una cosa impressionant, la veritat. Va estar molt bé, molt bé.
1: Doncs enhorabona per aquesta nova edició i, bueno, com deies, esperem que per l'any que ve es pugui dividir en dos dies aquestes carreres, aquesta pujada a Lluc. Una altra coseta també referent a Guimari i que és important, i és que a final d'any, cap al mes de desembre, està previst començar les obres de la tapada del torrent perquè hi hagi més espai per poder aparcar, no? És així, Mari?
0: És així. Se llevaran les canonades antigues que hi havia dins el torrent de les aigües brutes, s'enfondirà el torrent, se repararà tot aquí on està espanyat, i de lo que és dins el poble, el carrer del torrent, que deien altres, mos quedarà tapat, i la gent tindrà més puesto per poder aparcar, i per poder estar més ample. Serà o sigui, li donen tot el torrent en el carrer del torrent. O sigui, seran dos carrers i tindran més puestos, perquè com fa falta puestos per aparcar, aquí en tindran més puestos per aparcar, i de més de tot, menys problemes d'inundacions i menys coses. Perquè, vulgui o no vulgui, els torrents en so d'anys van davallant en roques, van davallant predes, i se va acumulant, i clar, si ara l'enfondim bastant per avall, i donàvem amplitud i el tapàvem, aquest torrent quedarà perfecte, o sigui, quedarà una cosa impressionant. I així ens dona més vida en el poble, també.
1: Clar, perquè, ja ho has dit, teniu problemes, no?, d'aparcament en el poble, no?
0: Sí, com tots els pobles. Tenim problemes perquè, clar, un temps a cada casa hi havia un cotxe, i ara resulta que a cada casa hi ha 4 o 5 cotxes.
1: Claro.
0: I, clar, ens estan acumulant els cotxes i no tenim puesta on aparcar.
1: Quasi.
0: I dins el poble no hi ha finques per poder fer aparcaments, o els hem de fer a les afores.
1: Clar.
0: I la gent són molt còmodes, molt agrada aparcar davant que nostre tothom. Però
1: això és vera,
0: no se pot fer això.
1: Sí. Arriba a haver un moment que hi ha més cotxes que gent, no? Quasi.
0: Exacte. Jo ho entenc perfectament, perquè qui més qui menys té una feina, o té Inc, o té Palma, o té Campanet, o ara més té un cotxe, doncs després és això. Claro, i si el que fa és comprar cotxes, si una família són quatre cotxes.
1: Clar.
0: S'han de desplaçar, jo ho entenc perfectament. Però el que no tenim és puesto per aparcament. En canvi, si ara mos queda el torrent tapat, mos donarà puesto per aparcaments, i ens donarà més amplitud i una millora pel poble, una millora pel poble.
1: Clar que sí. Tot per en benefici dels ciutadans, de la gent de Caiemari. I tenim que tornar a xerrar de festes, perquè ja estem en ple mes de juny i ja esteu preparant, no, les festes Caiemari?
0: Ja estem preparant les festes de setmana del d'agost, sí senyor, ja l'estem preparant. Avui mateix vam de xerrar amb un DJ que ha de venir a tocar i ja estem preparant.
1: Ja esteu en marxa, no?
0: Ja estem en marxa.
1: I amb moltes ganes, no?
0: I amb moltes ganes. Les festes mos començaran dia 9 d'agost i acabaran dia 16. O sigui, de diumenge a diumenge.
1: Tota una setmana de festa i d'activitats, no?
0: Tota una setmana de festes i d'actes i coses socials. Ara tot. Per la gent major, per la gent jove, per els lots. Són unes festes bastant completes, bastant completes.
1: Què destaques d'aquestes festes de Caiemari, Mari?
0: Jo destacaria l'homenatge que feim a la gent major. Que és el dia de la nostra patrona, que és que aquí on tothom, tot el poble, se reuneix a la plaça i feim un homenatge a la gent major, que feim una missa a l'església, després a dins la plaça, muntant cadires i tal, per la gent major se pugui seure, l'ajuntament les dona un berenar, després les regalam una encimada, les regalam una botella de cava, i les feim una festeta a ball de mot, i tenim altres coses, o sigui, feim una gran festa en aquestes persones majors, que s'ho mereixen, que s'ho mereixen, que s'ho mereixen.
1: Clar que sí.
0: I preparam aquesta gran festa, jo per dir la festa més important del que feim. Després hi ha les benvenes, que les benvenes agraden a tothom.
1: Clar.
0: Divendres solen fer el Roc Caiemari, que ve bastanta gent, bastant important, i la gent del poble surt i feim el que nosaltres veiem la festa de les camisetes. Cada quintada se fa una camiseta i sortim a sopar pel poble i això, i després ens reunim tots a la plaça i feim un concurs de camisetes, els qui guanya el millor premi les regalam un sopar o les regalam algo.
1: Molt bé.
0: I la gent participa bastant, també.
1: Doncs tindrem ocasió, quan se vagi apropant les dates d'aquestes festes, de conèixer més detall tot el que anareu preparant i anareu organitzant. Mari Tomé, batlessa de Pedrània de Caiemari, com sempre t'agraïm moltíssim que us hagis acompanyat i seguirem en contacte, seguirem xerrant del municipi, d'acord?
0: Vosaltres en voleu, me telefoneu i jo compartiré el que hi ha de les festes i si hi ha altra cosa també.
1: Clar que sí, i a més estem, mos alegra escoltar-te. L'ho dit, Mari, que tinguis un molt bon dia, d'acord?
0: Molt bon dia a vosaltres també. Vinga,
1: adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Escuches Radio Balear.

Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del Fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.

Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productors elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la Festa de l'Ubercoc, Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026, tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.

que vaig conèixer que té de Marsella. La dona que viu en mi des que vaig fil d'hora.

0: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productes elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la Festa de l'Ubercoc, Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026, tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres. Radio
1: Balear. ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
2: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
1: Sa Nostra Radio, 44 años contigo.

0: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20. Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
1: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del Fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
2: Escúchanos en radiobalear.es.